0: Da, da.
1: Pa ne mora uvijek da znači baš tako, ali... Ko zna?
0: Tenen era fer-se amb dues dones alhora. El que passa és que comentant que els homes no poden aconseguir...
2: ...say is that Larry balanced one discharge.
0: No els agradi fer-ho només.
3: So then, Adam, do you accept the...
4: A 20 días de arresto y 125
3: días de arresto
4: por agredir a una estrada que se equivocó al enviar una carta a un destino incorrecto. Pero si yo tuviera